0: Per trobar un país, cerques pas en les cartes.
1: El camí per hi anar és pel mercat.
2: E per frontiero, hi ha pas clar músico, jo l'engo viejo.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
6: Que se vol pas calar.
7: Que se vol pas calar.
8: Llegis, penso, escriu.
0: Journalet, Gazette Occitane d'Informació. Journalet.com.
9: Radio Occitanie.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins els nostres programes adreçats a terres nostres, vos anem a parlar d'un poble de la comarca del Segrià. Este poble es diu, doncs, Alguaire. Vos puc dir que la plaça de l'Ajuntament és plaça de l'Església número 21, la distància de Lleida és de 15 quilòmetres, l'altitud és de 387 metres a dalt del Penyal, 304 a baix del Penyal, i el partit judicial pertany a Balaguer i la gent se li diu Aiguarenc i Aiguarenca.

Doncs bé, abans de continuar a parlar doncs, del poble del Guaire, en primer lloc doncs, nos allons situer aquest village on se trobe dans la contrée o la comarca, com dit nous en català, del Segrià. Cette comarca dont pertient à la province de Lleida. Et on pourrait dire, par exemple, en ce qui concerne la géographie physique, el nucli central à la regió de Lleida, el Segrià, sector situat al nord de la ciutat fins al terme del Guaire, entre la Clamor del Noguerola i la Noguera Ribagorçana. Entre aquests curs d'aigua, discorria davant l'altiprà de Ratera o el Guaire la Clamor del Segrià. La comarca actual comprèn també el Pla de Lleida, a banda i banda del Segre, altiplans del Macelles i del Guaire, Serra Pedregosa, Almenar, límit amb la Litera i la conca del Cinca i el sector Baix Segre a banda i banda del curs del riu fins a la seva desembocadura en l'Ebre. Darrerament, el sector de terrasses que constitueixen una transició amb les comarques de les Garrigues i de l'Urgell, això no obstant el Segrià forma un conjunt homogeni quasi exactament amb el territori de l'antic municipi de Lleida. Hi ha una simetria de relleu en relació amb les planes atravessades pel Segre, el curs alt del qual formes recolzades. L'activitat fluvial sigue creixent, sobretot en funció de les glaciacions quaternàries en diversos períodes en què el riu desgastant el terreny i enduent-se els materials arrencats, els quals donaren lloc a les característiques terrasses que segueixen a les vores del Segre. Cette disposició ha donat disseny en espè o jardí laboré de la zona de Lleida quasi uniquement par des hauts, petites dénivellations qu'on appelle espones et ribates et qui sont provoquées par les séchants de les Garrigues. Les altiplans qui séparent les conques del Segre et del Cinca furent une très longue superficie pleine qui va de Castellar à 280 mètres et Serra Pedregosa 380 où on peut dominer la plante du Segrià et le front oriental est vigoureux et très agreste par certains endroits. Voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait dire en début, disons, sur la comarque du Segrià. Et on va venir maintenant, disons, sur le village d'Alguaire. Vous pourrez essayer de vous imaginer le nom d'Alguaire. D'où il vient? Bon, c'est vrai, on trouve dans ces régions-là beaucoup de noms qui sont, disons, d'origine ou de formation musulmane. Il ne faut pas oublier que c'était les limites du califat de Cordoue face, disons, à des comarques un peu entreprenantes comme la Urgell, la Cerdagne, où les, disons, les francs, les chevaliers francs et les catalans du nord déjà avaient, disons, des aspirations entreprenantes pour essayer de reconquérir toutes ces terres et repousser, pas l'envahisseur, mais les gens qui habitaient vers le sud, puisque c'était tout à fait la chose la plus simple qu'on puisse avoir. Donc, le toponyme B de l'arabe Alguaire, que vol dire la plaine petite. Le mot Alguaire, qui veut dire, disons en arabe, la plaine petite. El municipi d'Alguaire té una extensió de 50 km quadrats. És el segon municipi del Segrià en extensió. Situat a la dreta del Noguera Ribagorçana, està situat al peu de l'escarpament sobre el qual s'alçava el castell d'Alguaire, comanda hospitalera i convent de les monges, del que qual queden escasses restes. Aquest escarpament separa el terme en dos parts o sectors, el de Ponent, amb extens peu de muntanya que separa les valls del Cinca i el Segre, ocupa els altiplans que van dels vessants del Tabac a migdia del terme i de la serra del Convent que domina la vila. Tots ells fins a la serra Pedregosa i comprèn les partides del Coscollar, Unilla, el Fondo d'Almenar, Vivarnau, Malpartit i la Saida. El de Llevant, on es troba la plana Segrià, estricte, comprèn les partides o antics termes de Canicella, Ratera, Cruells, el Pedrís, Casal, la Calçada i altres. Le village es limita al nord amb Almenar i al sud amb Torreferrera i a l'est amb la Portella i Albesa i a l'oest amb la vila d'Almacelles. Aussi font partie du terme municipal le voisinage o colonie de la Mata de Pinyana, quartier d'une ancienne colonie textile où il tissait le coton, situé près du canal de la Pignana et qui ferma, disons, cessa ses activités en 1979. L'urbanisation du tabac et le despoblat et l'antique terme de Ratera també font partie, disons, de ces quartiers
environnant, disons, du centre de ville d'Aguaire. On va écouter une musique et on va venir avec vous sans faute.

aquest aire que ens porta a diferents llocs, perquè ets bastant animat, i aquest aire ens ve del Rosselló, és el ball de córrer del Rosselló. Doncs tornem una altra vegada sobre la vila d'Alguaire, i ben segur us podria dir doncs que el nucli antic s'ha eixamplat en totes direccions i arriba fins al peu de la carretera a la Vall d'Aran. No hi ha senyalització d'institucions o monuments dintre del municipi. Per el que fa a les comunicacions, les carreteres, els accessos a la població es fan per la carretera nacional 230. Camins municipals, diversos camins veïnals comuniquen amb Alguaire, amb altres nuclis de la població, com el Macelles i la Portella. Senyalitzacions urbanes, rural, el camí del Menar està asfaltat i senyalitzat. Bé, doncs ara que us sembla si anéssim a parlar doncs, una miqueta ja de la història del poble d'Alguaire. He tingut la benentesa de poder parlar amb persones de l'Ajuntament d'Alguaire. És clar, us he dit que he intentat doncs, trobar el màxim d'informacions sobre el poble o l'Ajuntament. I bé, és veritat que a vegades n'he tingut per dos o tres llocs diferents. No és que hi hagi una diferència, però en fi, és veritat, hi ha coses que són més explicades en un lloc i menys explicades en l'altre. Doncs és per això doncs, que anem a passar una horeta, més o menys, amb vosaltres aquí, tots a l'Urengadoc, per explicar-vos els orígens, la història i la cultura en general i el sistema, direm, de vida d'avui en dia del poble d'Alguaire. On va essayer de commencer, disons, par tout ce qui est tout à fait logique. L'origine du nom, je vous ai dit, que se trouve du mot arabe Al-Guwaira, qui veut dire la petite plaine. La conquesta cristiana d'Alguaire, en 1145-1147, es portà a terme per Ermengol VI. No s'ha conservat la carta de poblament que sembla que concedí Ramon Berenguer IV en 1147, sembla ser que amb 40 famílies, i que ratificà Alfons I en 1174. La vila era règia i es regia pels usatges de Barcelona i tenien honors els templers i hospitalers. Aquests darrers es convertiren en propietaris del lloc gràcies a les donacions que reberen de Ramon Berenguer IV al camí de Lleida a Alguaire. En l'any 1157, el bisbe de Lleida, Guillem Pere, els hi havia atorgat les mesquites del terme per abastir i esglésies. En 1186, Alfons el Cast va permutar una vila d'Aragó amb els hospitalers pel castell de la vila a Forat. Des d'aleshores, Alguaire fou cap d'una comanda santjoanista. Arriba en 1250 i es va fundar el convent de dames santjoanistes per la marquesa de Guardià amb hospitaleres procedentes de Cervera i filles de la noblesa catalana. Alguaire es convertia en baronia en 1319 amb els castells i llocs d'Alguaire, Ratera, La Portella, Vilanova de Segrià i Tabac, Corregó, El Pedrís i Grat Mullat. Els pobles d'Alguaire i Vilanova de Segrià i la Portella gaudien d'un tracte de veïnatge amb Lleida, això l'any 1371. En l'any 1424, Alfons IV vengué a les monges de despoblat de Casals. I sent rectora del convent Francesquina de Carcassona, tingué lloc la guerra contra Joan II i el 1462 el convent i la fortalesa passaven a mans de l'exèrcit reial. La situació es va agreujar amb el bandolerisme, diríem, i el llegendari Macot, el barber d'Almenar, i el Lletuga, el noi de Montellà, i el Malfrare, n'eren els seus màxims exponents, tot això és animat pel comte de Pallars d'Oron. I la regió de l'Equerre, disons que, com tot el curs de l'histoire al pays català, parfois certains aspects historiques o certains passages, disons, de la vie traditionnelle o la vie, disons, de la couronne catalana aragonesa, dont ces virants ont voulu créer ou mélanger tant comme s'ils voulaient, comme s'ils voulaient pas, ou être obligés parfois d'essouvir, disons, des passages que, bon, ma foi, très souvent de fois, peut-être qu'ils s'en seraient bien passés si on leur demandait, disons, sa participation, ou son caractère, ou sa façon de voir les choses. Mais enfin, ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. On va continuer sur l'histoire et on va revenir sur avec vous pour continuer à parler de Alguaire.

0: Continuant a parlar del Guaire, la vila, doncs, el concili de Trento expedia el 1568 la recomanació d'introduir al convent la més estricta clausura, però fou en va. Les lluites intestines pel priorat i la guerra dels segadors significaren un cop mortal pel convent, car les monges hagueren de marxar i no van tornar fins al 1635. Degut a l'estat del convent, els comandadors ordenaren el trasllat de les monges a Barcelona. En 1699 on residiren des de llavors fins a l'actualitat. La baronia de les monges es mantingué fins a la fi de l'antic règim. El vell monestir abandonat va ser saquejat durant l'invasió borbònica 1774. Des de Ferran II, la vila era governada pel règim de paeria. La vila anà prosperant i aparegueren els problemes derivats de l'obtenció de l'aigua per rec. Hi va haver disputes amb els veïns d'Almenar per aquest motiu. En el capbreu de 1740, la zona consta com a regada des de l'Alguaire fins a Ratera. Figuren com a erms, fins a l'època de Carles III, els altiplans de Tabac, la Serra del Convent, el Pla dels Aires, el Coscollar i Bonilla. La prosperitat del segle XVIII i el repoblament i les partides abans esmentades foren a causa del desenvolupament agropecuari fomentat pels il·lustrats com Josep de Sentmenat, François de Bassancourt i Lluís de Blondel. Des del corregiment de Lleida, aquesta prosperitat es va reflectir en un gran augmentació demogràfic. Arriba l'any 1836, es va constituir el primer ajuntament liberal del Guaire. El 37 es van desamortitzar els béns de la comunitat santjoanista. A les tres guerres carlines, nombrosos combatents sortiren del Guaire. Després, el 1836, pertanyia al partit judicial de Balaguer. Viscut el seu origen en el balcó de Sant Faust. La població s'ha mantingut estable des de 1930 fins al 1965, en què va assolir el nombre màxim d'habitants. El nombre d'habitants del Guaire, diríem del 31-12-4, és de 3.064 habitants. O sigui que diu que, per exemple, unes xifres que tinc així, en 1970 tenia 2.819 habitants i en 2002 2.924 habitants, o sigui que diríem quasi 100 persones més per dia. Actualment es troben empadronades 265 persones de nacionalitat estrangera i representa per tant un 9% de la població. La convivència en un municipi és pacífica i agradosa i els nouvinguts han sigut ràpidament integrats al municipi. De totes maneres, un costum ha sigut sempre gran de dir que en aquestes terres de Lleida el mateix que fa aquesta calor, el mateix que llueix aquest sol tan lluent a l'estiu i que fa a vegades uns hiverns fresquets, per no dir altra cosa, jo us en parlo perquè havent-me criat a la franja, ben segur vos parlo de 60 anys, o sigui de 50 anys en darrere, i el temps ha canviat també. Els pobles no eren tan grans, les carreteres, els camins eren de pedra en molts llocs, i bé, doncs, segurament tenia una influència en el clima també, segurament. Però jo m'acorde que en temps de, per passar vera, per anar a la, diríem, a la vellada, que anàvem a so de vos tios, a so de vos cosins, que era no gaire lluny de casa, de la masia, de, doncs a vegades teníem tot embolicat en una capa, teníem que passar per l'era, per uns camins que feien crac, crac, crac, crac quan trepitjàvem l'herba, doncs senyal de que les nits eren fresquetes, i doncs és per això que crec que bé, encara que hagi canviat un xic, moltes de les coses són iguals. Què us pareix si escoltem una musiqueta més? Perquè crec que podrem moure les garres i mos anirà la mar de bé. Anem per una música més.
1: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
2: Molt bé.
1: Vaiguem passant, que estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
2: Avant.
1: Has vist, Quico, que avui ha vingut un autocar?
2: Sí, home, mira que li he dit vegades, eh? Acovida qui vulgués,
1: o sigui?
2: Acovida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estessin a casa seva.
1: Sí, aviam, facen-se per avant, sí.
2: Facen, sí.
1: Del fondo, agafen cadires i facen-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor aquí davant, home.
2: Avant.
1: Va, facen-se per avant.
2: Molt bé, facen-se i facen un traguet.
1: Sí, home.
2: I quatre olives.
1: Sí.
2: Ja n'hi ha prou d'olives?
1: Olives? No tinguen temor que no se les acabaran les olives, home. Bueno. Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
2: Molt bé, va. Va, que els cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
1: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
2: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
1: Ah, eh? Això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
2: Molt bé, molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen que no beuen vi.

Després d'haver escoltat aquesta cançoneta que me'n recordo, les plegadores d'olives, lo Kiko, lo Mut, lo Celio, mos cantaven aquesta cançó, mos interpretaven aquesta cançó, ja sabeu que ells, de la part esta, de les Terres de l'Ebre, doncs també se senten molt lligats a les tradicions, i bé, aplicar olives, doncs, jo també ho he fet. I no, és, no tinc cap vergonya d'això, eren les coses molt boniques que es feien, a pesar de que feia fred. Jo he vist aquestes dones amb uns guants tots tallats com unes mitenes per no tindre tan fred com això, perquè les oliveres estaven blanques, blanques de la rosada. Doncs bé, tornem al poble d'Alguaire. Extensió 50 quilòmetres quadrats, la població 2.859, això en el 1991, i el poble està situat a la vessant d'un turó on hi va instal·lar-se el monument del Sagrat Cor. És un municipi del Segrià, estès a la dreta de la Noguera Ribagorçana. Comprèn dos sectors, a ponent un sector extens peu de muntanya que separa les valls del Cinque del Segre. El front oriental d'aquest altiplà forma un escarpament vigorós d'un centenar de metres de desnivell que travessa el terme de nord al sud, a llevant d'aquest escarpament. Es troba la plana de Segrià Estricte. La part més alta del terme està travessada pel canal d'Aragó i Catalunya i la part més baixa pel canal de Pinyana, prop de la Noguera Ribagorçana, que es troba a la sèquia de la Ratera. Entre tots reguen 2.168 hectàrees on són conreats principalment cereals, arbres fruiters, farratge i hortalisses. Al secà, 2.713 hectàrees predominen els cereals i els arbres fruiters. Només queda sense conrear el coster que separa els dos sectors del terme, on hi ha pasturatges permanents i algunes alzines. Les terres de conreu, bastant repartides, són explotades en un 68% pels propietaris i un 20% pels parcers. I la resta d'arrendataris. La ramaderia és poc important. Hi ha diverses empreses cooperatives per a fer comercialització i conservació de la fruita. L'indústria textil, filats i teixits aprofita el canal de Pinyana, a la vora del qual es forma la colònia de la Mata de Pinyana. Indústries alimentàries i de confecció completen les activitats econòmiques. La població s'ha mantingut relativament estable des de l'any 1930 fins al 1965, amb una màxima de 1960. La vila, 2.512 habitants, l'aglomeració 221 i 300 metres d'altitud, està situada, doncs, al peu, com us he dit jo, de l'escarpament que separa el terme en dues parts. Voilà, ça c'est une explication, disons, sur environ. Une explication, disons, une mise au point, disons, sur la situation. Est-ce que c'est la ville d'Alguaire? N'ayez pas peur, hein? J'ai encore des autres informations à vous donner d'une façon. Et après, on ira, disons, parler avec des autres choses. On fera un petit retour en arrière vers l'histoire, parce que certains endroits, on interprète l'histoire et les traditions d'une façon, certains endroits, on en fait. Enfin, je m'arrête de parler un peu et on va revenir dans quelques instants.

me escoltate questa canzone che mi ricorda certe cose, non dolente, canzoni che abbiamo sentito cantare a los pares e perché no, a los yayos anche. Non si dice lo scarpamento che separa il termine di due spars, da mondo nel quale si trovano le resti del Castello de Guaire. Centre di una comanda di cavalieri dell'ospital e mi stare un famoso monestir di monges ospitaliere o dames malteses. I ospitalieri es posicionaren del lloc per donacions comtals i episcopals dels anys 1156-1157. L'any 1158 funcionava ja la comanda de Guaire. L'any 1250 fou cedit a les monges hospitaleres de Cervera qui s'hi traslladaren llur convent, el qual fou el més important de Catalunya. Seguiren a Rega Agustina, depengueren primer del castellà d'Amposta i des de 1330 del gran prior de Catalunya. L'any 1699 la comunitat es traslladà a Barcelona, a la Riera de Sant Joan, d'on l'any 1860 passaren a Sant Gervasi de Cassoles. Als afores i a la part alta de la vila hi ha l'ermita de la Mare de Déu del Merlí. El terme municipal comprèn, a més, el despoblat i antic terme de Ratera. Anem a arribar tranquil·lament a la Mata de Pinyana. Població 126 habitants, segons l'any 1991. Barri i antiga colònia textil cotonaire del municipi del Guaire, situada a la vora del canal de Pinyana. En 1964 tenia 320 treballadors, actualment està tancada des de l'any 1979. En Merwi, santuari de la Mare de Déu de Merwi del municipi del Guaire, als afores de la part alta de la vila, edifici del segle XI. La imatge havia estat venerada al vell monestir hospitaler del Guaire. Hi ha la Mare de Déu de Merwi, doncs, que també es venera. I anirem xinoxano, poquet a poquet, al Sagrat Cor. Aquesta imatge és d'un monument del Guaire anomenat Sagrat Cor i ve situada a partir haute del sommet de la serra de muntanya qui protege i serre de base au village. Elle fut construite, disons, l'année 1966. L'idée de faire de cet monument fut proposée par Mossèn Antoni Fontova. Va pensar en canviar la creu que hi havia i que fiqués en un Sagrat Cor molt més gran per protegir el poble dels mals, plagues, tronades, etc. Consultat l'Ajuntament del poble, es va fer una votació popular per tal de buscar l'aprovació de tothom. Una vegada aprovat, ja que es feia el bisbat de Lleida unes obres en enderrocament d'un edifici, es van aprofitar de les pedres que la gent del poble es va posant tractors de forma desinteressada. D'aquesta manera es començà la construcció d'aquest monument. La imatge de Sagrat Cor es va construir en un taller d'imatgeria d'Olot, a la Garrotxa, i està feta de formigó. La parròquia va demanar també la peana neogòtica del pati del seminari de Lleida per tal de poder-hi posar el Sagrat Cor. El cost de l'obra, unes 40.000 pesetes, va ser pagat per tot el poble gràcies a uns diners recollits per a la seva construcció. Tot el poble hi va participar sense cobrar res. La seva inauguració va ser presidida per l'alcalde del poble, el senyor Alfons Agustí, i pel vicari general, en representació de l'obisbe del doctor Colom i el mossèn, acompanyats per tot el poble, a sol l'any 1968. I a continuació es va fer una gran ballada de sardanes. Durant tots aquests anys s'hi va fer moltes reformes com a conseqüència de la caiguda de dos o tres llamps i alguns arranjaments fets a la mateixa roca que aguanta el monument fins l'any 1996, en el que hi va caure un llamp que va patir i partir la imatge. Actualment tot el poble està fent un gran esforç per tal de restituir tot aquest monument. El mes de setembre de 1998 va estar col·locat en el seu lloc completament restaurat. I doncs voilà, una façon de plus que tout un village, quand tu as une idée qui est proposée pour faire un hommage au Sacré-Cœur, donc automatiquement on bâtit, disons, des idées, des projets, sont faits, disons, au départ, très souvent des fois par des gens, évidemment, ça se comprend, très vinculés, disons, avec la religion. Et petit à petit, donc, qu'est-ce que vous voyez, ces choses-là, elles sont très intéressantes et il fait que le village en entier participe. Le village en entier participe, on demande des choses ici, on profite qu'on est en train de détruire
ou faire tomber des vieilles maisons pour récupérer les pierres qui sont amenées en tracteur et par les gens du village. Donc voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes. Surtout, c'est très intéressant quand on voit cet esprit latin, de que quand on fait quelque chose comme ça, tout le monde y participe. Et moi, j'ai vu à des endroits que même des gens non-croyants, officiellement non-croyants ou laïcs, que par exemple, par tradition ou par l'éducation qu'ils avaient reçue de ma foi, bon, ils participent aussi quand il s'agit de bâtir quelque chose d'extraordinaire, même si ça a une tendance religieuse bien marquée. Il est possible de les choses que c'est négatif. Et dans cette terre, je m'accorde que avant, doncs, quand il y avait une estronade, à vegades, nosaltres de Tamarit, quan víem al fons la part d'Almacelles, que estava negre, negre, negre, mos venien unes tronades. I la gent, doncs, cantava aquestes jotes que havien fent referència a Santa Barbera Bendita, la patrona de lliure-mos de les tronades en el horta i el secà. Vull dir que sempre coses o que la collida s'ha de l'horta i s'hi ha pedre que mos fot. Són unes jotes que es cantaven, suposo que avui encara per certes festes es canten, però és veritat, les tronades ha sigut en terra pagesa, en terra de camperols, ha sigut doncs una de les coses més terribles que hagi pogut anar, perquè és clar, si tot arriba quan la collida està feta, que tot està ben magatzemat, tot en els llocs ben guardats, no hi ha ningú problema. Però imagineu-vos que mos ve una pluja d'estes, amb una tronada terrible, d'estes tan esgarrifoses, doncs, i quan està la collita que s'està fent, doncs això està acabat per el que resta de bany, perquè tot ho destrossa i tot ho fa molt bé. I després, jo he vist en alguns llocs ploure tan fort, pioure, com diuen nantros de Tamarit i Litera, pioure tan fort, doncs, que fins i tot en un corral, l'aviram que havia en un corral, que no es podia protegir en un moment, començava a fer unes pedregades i feia mal i feia destralls. Bé, doncs anem a escoltar una miqueta de música més i ara tornarem a un altre punt de vista, a uns altres aspectes històrics sobre el poble, sobre els monuments, sobre les fonts i sobre les coses que hi ha al Guaire. Què us pareix? Està bé? Doncs anem a continuar.

El Concili de Trento us he dit, expedia el 1568 la recomanació d'introduir el convent a més estricta clausura, però fou en va. Penseu, les lluites intestines pel priorat i la guerra dels segadors significaren un cop mortal pel convent, car les monges hagueren de marxar i no van tornar fins al 1635. Durant la baronia de les monges es mantingué fins a la fi de l'antic règim. El vell monestir abandonat va ser saquejat durant l'invasió borbònica, això és el 1674. Des de Ferran II, la vila era governada en règim de paeria. La vila anà prosperant i aparegueren els problemes derivats a l'obtenció de l'aigua pel rec. Hi va haver disputes amb els veïns d'Almenar per aquest motiu. En el capbreu de 1740, la zona consta com a regada des del Guaire fins a Ratera. Figuren com a erms fins a l'època de Carles III, els altiplans de Tabac, la Serra del Convent, el Pla dels Aires, el Coscollar i Unilla. La prosperitat del segle XVIII i el repoblament en les partides abans esmentades foren a causa del desenvolupament agropecuari, fomentat pels il·lustrats com Josep de Setmenat, François de Bassecourt i Lluís de Brondel, des del corregiment de Lleida. Aquesta prosperitat es va reflectir en un gran augment demogràfic. En 1836 es va construir el primer ajuntament liberal al Guaire. En 1837 es va desamortitzar els béns de la comunitat santjoanista i a les tres guerres carlines nombrosos combatents sortiren del

Anton Abad vos deia que es pedrega el veí i no em pedregues a jo. Doncs parlant, doncs, restes arqueològiques, necròpolis de roques a Sarroig. Està ubicada en el Tossal de Caja, en direcció al riu. Es tracta d'una necròpolis de tombes excavades a la roca corresponents a l'edat mitjana. Actualment es poden comptabilitzar 12 tombes molt disperses de planta rectangular i trapezoidal, d'orientació est-oest. La seva situació propera al vilatge de Berroques de Vimpelec en suposa una possible relació històrica. El pou de gel, construït presumiblement entre els segles XVI i XVII. El pou de gel, espai arquitectònic correctament dissenyat i projectat, tenia com a objectiu el de conservar i servir al poble i al comerç de trossos d'aigua gelada, servint com a conservant el gel o la mateixa neu. De fet, fins a mitjans del segle XIX, l'únic gel disponible al mercat era el que s'obtenia amb l'explotació del fred natural. Hi ha l'antiga fàbrica de filatures, doncs, del canal de Pinyana, però la fabricació també del sal d'operator per fabricar electricitat. El 901, empresa Serra i Companyia, creà una fàbrica de filatures que en el 21 absorbia la també barcelonina Fàbriques de la Mata i Pons, que donà origen a la colònia textil. Hi ha d'altres coses, o sigui, per exemple, a Sule Village, recursos turístics i culturals, l'església parroquial de Sant Sadurní. El temple parroquial fou originàriament una església romànica dedicada al bisbe Sant Sadurní o Sant Sadurní. L'actual temple fou construït entre el 1774 i 1783 amb la col·laboració de la priora i les monges santjonistes residentes llavors del monestir. D'estil barroc, comptava amb tres naus d'ordre compost, gran cimbori i una taula de grans proporcions. Fou destruïda en part durant la Guerra Civil i posteriorment reconstruïda. L'arxiu històric, però dissortadament, va desaparèixer. I bon, hi ha de resta de Chateau aussi, de la comanda hospitalière i couvent de sœur hospitalière o dame maltesa. Inicialment s'entrava per un passadís cobert en volta entre murs i torres ben escairades. Des del vestíbul s'accedia a les cambres dels capellans i al claustre de dos pisos que comunicaven la clausura i el priorat. L'església era de transició romànic-gòtic i donava la part a l'hospital que acollia familiars i pelerins que acudien a venerar la imatge de la Mare de Déu d'Alguaire. L'església tenia 5 capelles i va del comendador. A la planta noble, damunt del claustre, hi havia la sala capitular i les cambres reials, on s'ajornaren Jaume I, Joan I i Joan II. La seva època d'esplendor la trobem fins a l'any 1640, convertint-se en un monestir en una fortalesa durant la revolta dels segadors, quedant a la fi mig derruïda i essent abandonat definitivament per les monges en 1699, any en què la comunitat es traslladà a Barcelona, a baronia i les monges, i els llocs veïns es mantingué, però fins a la fi de l'antic règim, a través dels procuradors. Ja us he dit, doncs, també hi ha l'ermita de la Mare de Déu de Merví, el Sagrat Cor, i el legat històric de Josep Lledonosa i Pujol, que conserva el fons editorial de l'historiador. Però, disons, ça, es com pugui dir en gran sur la vila d'Alguaire, Alguaire, una ville plus de cette comarque del Segrià, una ville plus de cette comarque, per exemple, que on est en train de parler depuis qu'on a fini tous les programmes sur les comarques de Tarragona, doncs on a commencé per

Benvinguts, amics, al nostre programa Chinochano arribat a la seva fi. Vos desitjo que hagueu passat una bona estoneta amb jo, estí, doncs en terres d'Occitània. He intentat posar tot el cor en les explicacions que hem pogut dar sobre el vostre poble, com faig cada vegada, i bé, doncs, només m'ho resta dir, com ja es diuen, sí, estic en Occità, a deixats pla Turamunde, mercis pla per haver demorat a menys alts, buno serado, a deixats i al programa que ve. Adéu-siau i bona tarda a tots vatres. Adéu.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Une article del français Sangar parigut les 28 de novembre de 2017 de suscite et nostre partenaire sapiens.eu et titulat la colonisation grego. A compta del segle 8 avant de Jésus, diversos polis gregos esputeron de populacion per la Mediterraneo tutto e de zonos vecinos que acaberon en fundant de novos vilos u polis. Es la nominado colonizaciu grego. Diverses estudis han ensajat d'apigunir las causas d'aquello emigraciu, mas un element force important fugent la relativa pauretat del territori grec. Demai l'orientació maritim del terreny grec, tant le continental com les illes, e l'importància de la mà din imaginari grec propiciaven aquello sotido d'immigració marítima. Le creixement demographique produit dans les siècles antérieurs et la subdivision des camps pour les héritages égalitaires entre les fils provoquèrent la pauvreté et l'endettement de la pagésie qui impulsait force agriculteurs à l'immigration comme un soutien économique adéquat. La destrucció posició la meliuros de mai bastos propietats agràries de temps que les classes del campestre i l'urcalló viure a me de pitjor trosses de terra pas gaire productiva. És probable que les polis propicieres són aquelles immigracions capaces de terres mai productives per se distribuir de l'excès de població que podrien haver provocat de revoltes i de tensions a causa de la situació econòmica. D'altra banda, no cal pas més estimar les desigis de trobar de terrenys rics en metals, inicialment cude e estany, d'empetu de la Mediterraneo e establir un mai un comercial marítim pel comerci apiejat per aquestos colonios. Segur la versió de l'historia Tucidides, que s'encarguet a més un arcaeologia de realitzar un crónico historico força exhaustivo, remarquez que les Grecs fuguent un d'empeu les tenses ancias forces habituats à l'immigration interne à cause de la violència constante, invasions, révoltes, etc. Forces d'aquelles pagesis partiguèrent cap a les terres mai pauvres de l'Atico comme Athènes, que poden pas mantenir aquelles excès de population se veget obligado d'exportar entre vergestos de populació cap a l'Ionio, costos de l'Asia Menuro e d'autres polis de la península del Peloponnesi patigueren també de contingents bels cap a la península italiana e Sicilio. Tucidides explico que l'estabilitat entre Berghetto attenguido per calques governaments facilitat l'expansió econòmica i les avançades pel bastiment de naus mai bellos e estaplos per viatjar d'empetu de la Mediterraneo. De la colonització primer nos cal distinguir un primer estapo entre les anades 770 e 675 abans de Jésus que d'empeu las polis de las regius d'Eubeo e del Peloponnesi fugueron de colonios creados a l'entú del nord de la mar Egeo, de Sicilio e del sud de la península italiana, la Magna Grecia. Sobretot, aquellos darieros regius resteron forso colonizados. En una segunda etapa, a contar de 675 abans de Jésus, d'empeu la Ibilos de Focea e Milet s'establigueron de colonios en Mediterraneo occidental e en Mar Negro, respectivament. D'autres polis se lanceron també dins le procés de colonització de la Mar Adriàtico e també de pitjor nucleus sur les costes africanes fugueron fundats en aquella segunda onada de migració. També nos cal de separar las colonias de población, vertaderos vilos poblados de manera definitiva per una población de origen grego que seguieron les patrus de las polis metropolitanos en urbanismo e organización, y les simples establiments de comerci destinados a las relaciones amb les indígenas, les emporions, empurios, comencet com un establiment de comerci creat per destajans vengut de Fuseo e acabèt en essent un colonio al format de polis que se tenió, las instituciones religiosas y de gobierno propios reciben también de posibilidades de desarrollo económico y de buenas relaciones con los indígenas. Cusiero previsible, aquella expansión comercial fue provocada frontalmente a mi gran pueblo comercial de poco ley fenicias que vejeron surgir una seriosa competición. Mas también las diversas polis griegos s'affrontèrent per atteindre les meilleures positions. En principe, les colonies eran indépendantes de las polis metropolitanas maires, mas per motivos identitaris ou sentimentals, de ligands familiales, force establishment souvent des relations primordiales en matière économique, commerciale et politique. També quelques colonies, surtout à la début de las fundacions, pouvaient maintenir une certaine dépendance métropolitaine. En fait, les fondateurs de la colonie, hoy que estés, eran nominados por la metrópoli entre las leyes, miembros de la aristocracia y se les podía considerar como un mano de gobernador inicial de la colonia. En quin cas que això, les colons se consideraron tots junts grecs de llengua, de costum, de religió, de tradició, i en faccia que los creences religiosos creaven unes ligans identitaris pla forts, pensant a los romabatges de tot el món de grec cap al sanctuari supenent la celebració dels Jocs Olímpics. La relació dels colons amb les indígenes fugues són diversos. Habitualment se movien a l'entorn d'una bona col·laboració en termes comercials, com a empúries amb les indiquetes. Mas podien també ser conflictuals o sequitament violentos. En qualques cases, sobretot en el Mediterrani occidental, les grecs aportaron les coneixences desconegudes pels indígenes, ce que se passait à empúries, com l'escriture, l'usatge de la moneda, la producció de ceràmica al forn o qualques tècniques agràries. Un exemple força evident se produiguit sur l'île de Sicilia amb una situació estratègica al mig de la Mediterrània. A causa de la riquesa agrària, diversos polis gregos crearon de colonios din l'illo, como nos explico l'historia Tucídides din l'historia de la guerra del Peloponesi. Las polis metropolitanos fuguesun Eubeo, la primera en arriba, que se creet las colonios de Naxos, Catana y Leontinos. Le desir de desenvolupament, beleu tabé, l'avaricio y l'invejo, impulset courant a crear Siracuso, Megara creet Megara Hiblea, e pendent una seconda ondada, Rodos e Creto crearon Gelo. En faccia, tutta la zona sud-orientale dell'illo demuret ellenico. La relazione delle colonie con gli indigeni siciliani fugero variato. A Naxos si vivió a Marmonio e convivenzio, ma a Siracuso le colonie convertirono gli indigeni gairebé in esclaves e establirono una separazione clara tra le colonie corintias e gli indigeni sicus. Las colonizaciones griegas atingieron la expansión de la cultura per tutto el Mediterráneo y en la región vecinos y se atingieron también a montar una estructura de escambios comerciales en clara competición con las fenicias. La colonización griega, un artículo del francés Sangar, para el 28 de noviembre de 2017, en nuestra página de Sapiens.com.

0: Occitània.
1: Occitània, 6 euros.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: Raquel Ricart és una de les narradores valencianes més versàtils. Una autora prolífica, l'obra de la qual està reconeguda per la crítica amb premis com el de la creació literària de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana o el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. L'any 2022 va publicar un llibre dins de la col·lecció A Tot Vent de l'editorial barcelonina Proa, que és possiblement la seva novel·la més personal, El dit de Déu. El dit índex és aquell que assenyala, aquell amb el qual Déu escrigué sobre les taules de pedra els seus manaments, el que marca el destí de la nostra vida, el que ens acusa. Aquest dit omnipresent el converteix Raquel Ricart en un símbol i alhora en una metàfora del camí seguit al llarg de la seva vida per les protagonistes de la seva novel·la. Raquel Ricart ens acosta dos relats protagonitzats i narrats en primera persona per dues dones. Nora, una dona de fer faenes, òrfena de pares però també de fill, que acaba patint un càncer. I l'escriptora, una dona amb problemes amb l'alcohol i amb un passat marcat per l'abús sexual, a què fou sotmesa pel seu pare quan era una xiqueta. I un tercer relat, suposadament de la mateixa autora, que, des de fora, observa com l'escriptora construeix el seu relat i s'inventa el de Nora. Dos relats on troba macerades per la fantasia de l'escriptora les vivències íntimes de l'autora, així com alguns dels personatges de la seva vida. Qualsevol experiència pròpia o aliena és matèria primera per a la literatura. Raquel Ricart és una magnífica creadora de personatges. Els seus no són de cartó pedra, sinó de carn i ossos. Tenen les seues virtuts i les seues misèries. No tenen futa d'heroïnes. Són dones que han patit al llarg de la seva vida per la seva condició de dones. Amb una prosa diàfana i una gran claredat expositiva, construeix una estructura narrativa en forma de trena, en què una història es lliga a l'altra sense barrejar-se, però conformant un tot realment atractiu. Ens parla de la vida, de les grans i petites tragèdies personals, del desemparament, la innocència, la culpa, el perdó, el desig, la malaltia, l'amor, l'odi, la solidaritat, el desencantament, les mil formes que pren el dolor i de quina manera s'enfronten les protagonistes al destí marcat pel dit de Déu. També trobem la literatura dins de la literatura, mitjançant les diverses lectures de les protagonistes, Lucia Berlin o Agatha Christie, per exemple, i a través de les quals ens ofereix altres mirades sobre les mateixes qüestions. Una novel·la, aquesta, que va creixent en intensitat, en drama i en bellesa, a mesura que avancem en la seva lectura.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres dins del nostre programa, ja que anem a fer una mena d'excursió o de sortida, diríem, molt interessant des del punt de vista històric i de totes les coses, us invitem a fer doncs un tomb amb nosaltres per aquesta comarca de Tarragona que és tan bonica i ens porta tants records a tots nosaltres.

Les restes més antigues trobades al terme són les d'una vila romana dels segles II i III, en la zona de la Clota, entre la carretera nacional i la platja. A les aigües del litoral del municipi castellenc han aparegut restes de ceràmica romana, àmfores, algunes senceres, àncora de plom i de pedra i altres estris. Les primeres notícies documentades les trobem a meitat del segle XI, quan es parla de les Morisques, indret que pertany a l'actual terme i de la població de Creixell, hi ha referències a darreries del segle. Posteriorment, el trobem diverses vegades en documents de donació i venda, però no és fins l'any 1190 quan el bisbe de Barcelona, Ramon de Castellvell, concedeix carta de població als que vagin a viure i visquin a la vila de Creixell. Arriba un altre moment en què en el fogatge de 1365 i 1370 es nomena Creixell com a propietat del prior del monestir de Sant Pere de Casserres, de la comarca d'Osona, encara que sembla que la senyoria era compartida, ja que en l'any 1381 l'infant Joan ven la jurisdicció dels castells de Creixell, Roda i Berà al monestir de Casserres, que des de llavors el tindrà al ple domini, restant Creixell com a lloc de màxima jerarquia. Arriba al segle XVI, els pobles de Tarragona es caracteritzen per la gran vitalitat de la comuna del camp, però en contrapartida hi hagué els continuats atacs dels pirates en els pobles costaners i les pestes que assolaven els pobles també. Cal destacar d'aquest període la massiva entrada de francesos, fet que comportà pel poble un augment demogràfic notable. A darreries del segle va tenir lloc el canvi de senyoriu de Creixell, que passà a mans de la Companyia de Jesús, a unir-se al priorat de Casserres amb els jesuïtes, els quals promulgaren l'any 1646 les ordinacions de Creixell. Voilà, si dijon, com totes les coses pràcticament de ce village de Catalunya, qui soit de la Catalunya o en allant déjà vers la Nouvelle Catalunya, parce que au sud de Barcelona on commençait déjà a dire la Nouvelle Catalunya, qui amena petit à petit catalan, aragonais et occitan très souvent de fois jusqu'aux limites du pays valencien, en prenant, disons, territoire progressivement. Enfin, c'est vrai, la Nouvelle-Catalogne était pratiquement aux portes de Roda de Berà, Creixell, la Nouvelle, parce que l'ancienne, c'est pratiquement jusqu'à la ville de Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute une musique de plus? Oui, je crois, et on va revenir.

periodes de pau, periodes de transvals i periodes dirien que potser la gent se n'hauria volgut passar. Però bé, moltes vegades, com us he dit, nosaltres, els països catalans en general, doncs hem estat afectats moltes vegades per coses que ens han provocat, per coses que ens han imposat, i bé, doncs hem tingut que arreglar-nos com hem pogut amb els mitjans que teníem nosaltres. Durant la Guerra dels Segadors, el poble es veia afectat, com molts d'altres, per robatoris i saquejos, per part de la soldadesca també. Ell, com la majoria dels pobles del Camp de Tarragona, van aportar ajut i van ser partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria durant la Guerra de Successió, juntament, com us he dit, amb altres pobles de la comuna, i participar amb aportacions d'homes, diners i gèneres per el manteniment dels soldats per aquella guerra, que consideràvem justa, en contra, diríem, d'un absolutisme exterior que ens volia treure els nostres costums, les nostres menes de pensar i la nostra mena de parlar. Durant els segles XVIII, Creixell passà a formar part del corregiment de Tarragona, i com tots els pobles del país, fou una època de fort creixement econòmic i demogràfic. L'any 1767, arran de l'expulsió dels jesuïtes, la jurisdicció de la vila passà a mans de la corona, la qual la vengué el propietari reusenc Salvador de Marc. Ell i els seus descendents regiran la senyoria de Creixell i de Roda fins a l'abolició dels drets senyorials. Arriba la Guerra del Francès. Napoléon Bonaparte, en organisant des voyages, disons, dans l'ensemble du pays espagnol, non ne se privait pas de faire descendre ses soldats vers le sud de l'Espagne pour essayer de conquérir la totalité du territoire. I la guerra del francès no afectà molt el poble, encara que en revé les conseqüències, quedant després en una gran penúria econòmica de la que trigà a refer-se. Arriba el segle XIX, les lluites carlines, i una altra cosa aussi tradicionelle catalana, puisque nous osions prendre parti par le prétendant a la corona d'Espagne, Carles, i automàticament, el pays català se vu coupé pratiquement avec deux parties, deux côtés, un qui défendait don Carles, le représentant qu'on considérait l'héritier légitime, et l'autre libéraux de Isabel II, la soi-disant reine d'Espagne, qui prenait des idées libérales. Les uns étaient traditionalistes, les autres étaient libéraux, mais enfin, vous savez, on peut en discuter sur les opinions réelles de chacun. Doncs, les lluites carlines dividiren el poble com va passar arreu, però per altra banda experimentar també un fort increment de població i d'economia. Aquesta, però, patí un greu retrocés amb l'arribada de la filoxera. I ja en el segle XX, acabada la Guerra Civil del 36, degut a la greu situació econòmica, la immigració fou notable, però arribats als anys 60, el fenomen turístic canvià totalment la vida de Creixell. Doncs voilà, c'est quelque chose, com je vous ai dit, pour ceux qui sont ici en Occitanie i que comprennent le catalan, no hi ha absolument aucun problème, et pour ceux qui font des efforts pour comprendre le catalan, donc je me permets de finir de compléter ce que je viens de dire en français, parce que comme ça c'est beaucoup mieux et tout le monde a à propos des notions de ce que je viens de dire. On va écouter une musique et on va revenir encore.

I ara doncs us anem a parlar de gastronomia. I això el Ventura, el programa català en confeixia a Ràdio Occitania a Tolosa, on vos parla de visual, on parla de fete, de coutume, des habitudes, un peu disons, de, surtout on revient très souvent des fois dans, sur l'histoire et des sites, disons, qui sont intéressants dans nos villages, mais on parle aussi de la gastronomie. A Creixell, la tradició dels segles de pescadors professionals, avui dissortadament desapareguts, ens ha deixat unes típiques receptes culinàries d'uns àpats que, encara que coneguts en altres indrets de la Costa Daurada, la seva elaboració és tan diferent que la fan pròpia. I tal és el cas dels esmarris, que ha esdevingut el plat típic de Creixell. Aquest plat, com altres, com el bull de tonyina, l'all cremat, l'all i pebre o el romesco, eren cuinats pels pescadors a dalt de les barques d'alta mar, amb el peix sobrant i que no es podia comercialitzar i que ho feien servir com a ranxo. Ara us vaig adonar, perquè heu sigut bons, si no, no us adonava, la recepta dels esmarris. En una cassola de terrissa s'hi posa oli d'oliva, uns grans d'all ben trinxats, un tomàquet pelat i sense llavors, julivert, un parell de nyores, prèviament escaldades i picades, un pessic de canyella en pols i unes fulles de llorer. Bé, tu saps, és déjà prêt, d'avançant-me, i doncs s'hi afegeix una mica d'aigua i es posa al foc. Quan comença a bullir-ho fent xup-xup, doncs s'hi tiren seitons i una vegada és cuit ja se'l pot menjar. Es pot fer servir tot tipus de peix blau, però els seitons són els que donen el gust més característic al plat. Alguns entesos recomanen que el plat s'ha de menjar d'un dia per l'altre. Bé, doncs escolteu, jo només us puc dir això, és que si em fan i em troben allà, que no tanquin a porta, que arribo de seguida, perquè m'agraden molt les tradicions, m'agraden molt els costums, però aquests plats típics dels pobles, doncs, són una de les coses més preuades que puguem tenir nosaltres. Què és que vos en penseu si on he acudit música de puix? Perquè vos, jo crec que, ui, ça peut aller, ça peut aller.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres doncs vos anem a proposar de fer un xicotet viatge tots juntets per anar a veure les terres lleidatanes tan boniques i mos aturarem una estoneta sobre un poble i aquest poble es diu Albatàrrec. I veureu, n'hi ha un fum de coses molt agradoses a ésser o a aprendre sobre la vida d'estos pobres xicotets, és veritat, però tan carregats d'història com tots els pobres de casa nostra.

Doncs bé, altra volta tots juntets, doncs avui el nostre programa està dedicat, com us he dit, al Batàrrec. El terme municipal de Batàrrec limita amb el terme municipal de Lleida del nord i al nord-est, i amb els Alfés al sud-est i Montoliu de Lleida al sud-oest. És format per tres unitats naturals ben diferenciades: la zona al·luvial propera al Segre, que circula per l'extrem nord-oest paral·lel al canal d'Urgell, també dins el terme amb terrasses quaternàries, un sector de llevant de la plana urgellesa

I vers el sud-est, una sèrie de plataformes garriguenques on hi ha el Tossal del Pedrós de 229 metres d'altitud. Aquest municipi s'estén a la vora esquerra del Segre, a migdia de la ciutat de Lleida, que del qual el poble d'Albatàrrec, únic nucli de població agrupada al municipi, dista de 6 quilòmetres. El terme comprèn també el despoblat de Pedrós. El poble ha anat creixent en forma d'espiral des de l'edifici conegut com el castell. Aquest és, sense cap mena de dubte, l'edifici més emblemàtic d'Albatàrrec. Este poble és un poble eminentment agrícola i amb poca activitat industrial, però molt ben situat i comunicat, la qual cosa afavorirà el creixement de la població i probablement també de la indústria. Les vies de comunicació han tallat i encara ho fan el terme en direcció nord i sud-est i oest. El primer eix, actualment dibuixat per la connexió de Lleida amb l'autopista A2, ha portat des de l'època dels ibers mercaderies, persones i idees des de les ciutats de Lleida i Tortosa. Les principals vies de comunicació són la carretera nacional 230, que van de Lleida a la moderna autopista de Barcelona-Lleida i a Saragossa. L'accés a aquesta autopista que porta a Lleida es troba dins del terme d'Albatàrrec, en una carretera local que va al Fes. I camins municipals, ben segur. Avui en dia, poder cada vegada més doncs, els camins municipals doncs, ja tenen una tendència a desaparèixer perquè estan tots asfaltats. Però jo m'acorde, com diem nosaltres en la franja, que bé, per anar d'un poble a l'altre, doncs ja ho teníem que apanyar. L'ase o allà en diuen el somer, i doncs bé, el somer au, amunt, i a caminar una estoneta, un tros o el que siga, per poder anar d'un poble a l'altre. En fi, quins temps aquells. Doncs bé, ara que tots som moderns, ara que agafem el cotxe per anar d'una part a l'altra i que no hi ha res que mos ature per traslladar-nos o sonar-nos d'un lloc a l'altre, doncs anem a parar-nos nosaltres una miqueta per escoltar una cançó i anem a tornar.

hem passejat pels carrers baix la música del grup de Tarota, les Garelles de Tarota, que és un grup de la part de Tarragona, tocant al mar, que ens ha enviat aquest grup de músiques i de cançonetes per poder, doncs, apanyar una miqueta els nostres programes. Com us dic, doncs, el repoblament d'Albatàrrec no es conserva cap carta de poblament, fou coetani des de Vilanova de Fontanet, avui la Bordeta, Alvarès, també del terme de Lleida, i Pedrós, despoblat del sector de Llevant, del terme d'Albatàrrec i posterior al 1168. Tots aquests llocs, a l'esquerra del Segre, com el Capfont, foren ravals formats pels repobladors de la ciutat de Lleida després de la conquesta cristiana, i els d'Alvarès, Albatàrrec i Pedrós foren carrers o pobles de contribució de la vila fins que, avançat el segle XIV, es convertiren en senyories del domini feudal. Ja un document de donació als templers que data de 1191, en el qual signa un Pere d'Albatàrrec. Albatàrrec fou carrer o poble de contribució, com us he dit, de Lleida, fins que, avançat el segle XIV, es convertí en senyoria del domini feudal. Hi ha, doncs, un document de donació als templers de 1191, com us he dit, el qual el signava un Pere d'Albatàrrec. Doncs arribem l'any 1191, en Pere d'Albatàrrec, pastor i propietari de les terres d'aquestes, aleshores àrides contrades, decideix decidir tots els seus béns, bàsicament béns i terrenys, a la comanda dels templers de Gardeny. En el moment d'arribar a l'època de la jubilació, retirar-se del món i ingressar en l'orden templera. Aquesta nota extreta del testament és la primera referència escrita sobre el nostre poble. I tot això sabem que existia molt abans que els moros fossin apartats de la cúpula del poder polític de Lleida medieval. La presència propera de les vies romanes, que perduren fins als segles III, IV i posteriors, permeten creure en l'aparició d'una vila que recull sota la seva influència pagesos lliures, esclaus i altres treballadors de les terres baterranques. Ara bé, i el reduït terme que actualment rep el mateix nom que el poble conté els vestigis de l'antic poble de Pedrós, les restes conegudes que s'hi han pogut trobar ens han descrit pobladors que desconeixen el torn neolític, altres posteriors que conreen cereals i enterraren els seus difunts en urnes, i altres que comerciaren amb romans i grecs. Els seguiren veïnatges àrabs, i un cop es fundava l'església de Santa Maria de Pedrós, es desenvolupava l'actual nucli d'Albatàrrec. El poble ha anat creixent en forma d'espiral, com us he dit, des de l'edifici conegut com el castell. Aquest és, sens cap mena de dubte, l'edifici més emblemàtic del lloc. Se tracta d'un casalot amb aires medievals que s'alça en el punt més prominent del nucli poblat. Aquest castell de planta medieval ha vist refermat aquest caràcter amb la decoració exterior realitzada durant les darreres reformes. Si bé tenim notícies del castell des del segle XIII, no trobem cap dels seus propietaris, generalment paers i prohoms de la capital de la comarca, com a residents d'Albatàrrec. A partir de l'enfonsament de l'església parroquial, mentre n'estaven els fidels a missa, els propietaris del terreny sobre el qual està construïda l'església el reclamen, i gràcies a la tenacitat dels regidors Josep Biosca i Antoni Falguera, els quals manifesten que els veïns són els que paguen les obres de l'església edificada en el mateix terreny que l'anterior, el bisbe Galindo inaugurarà l'actual temple, això en l'any 1744. C'est toujours des petits problèmes dans le village, ou c'est vrai, dans le contexte texte moyenâgeux, très très très serré, très sévère, très souvent des fois dans le pays catalan, on trouve que les gens de la campagne manifestent et s'insurgent contre les seigneurs et très souvent des fois contre les régimes établis. L'Église, dont omnipotente et disons omniprésente dans toutes les choses, toutes les lois, tous les avantages étaient pour eux, mais les gens qui travaillent à la terre, qu'est-ce que vous voyez, ont une vision du monde tout à fait différente. Et très souvent des fois aussi, beaucoup de villages, quand on leur a demandé des impôts complémentaires pour reconstruire un bâtiment religieux, n'importe quoi, il y a eu des petits affrontements, des petits accrochages entre les uns et les autres, parce que chez nous, les Catalans, un sou, c'est un sou. À casa nostra, les Catalans, una moneda és una moneda, i quan només en tenim una i tenim que dar-ne dos, no podem. Doncs escoltem una altra música més i tornem.

Les vies de comunicació, com us he dit, doncs, han tallat i encara ho fan el terme en direcció nord, sud, est i oest. El primer eix, actualment dibuixat per la connexió de Lleida amb les autopistes, ha portat des de l'època dels llibres mercaderies, com us he dit, persones i idees de les ciutats de Lleida i de Tortosa. Passaren per el Batarre, gràcies a aquesta via, les tropes de Juli César, quan derrotaren el general Afrani l'any 49 abans de Crist. Els subministres per Pere de Portugal durant la Guerra Civil de 1464 i el 1809 les tropes franceses per arribar l'any següent a entrar-li a ella. L'eix perpendicular està més vinculat al comerç que prové del mar a través del camí Salou, Ulldemolins, Vallmajor, Lleida, i l'edifici actual d'Ajuntament serví de posada per als que recorrien aquesta via. Hi havien, doncs, de previst de travessar el pont sobre Segre, porta de Lleida de bon matí. Del segle XVIII fins ara, i potser en tota la seva història, el fet més important succeït en el nostre poble és la construcció de sistemes de regatge que provocaren l'arraconament dels conreus ancestrals de secà i la generalització del conreu del fruiter que aprofita amb escreix aquesta nova situació. Els conreus típics de secà arribaren al seu màxim volums les primeres dècades del segle XX i quan es construí a la plaça Ramon Felip, gràcies als impuls de la Mancomunitat de Catalunya, un celler cooperatiu de línies modernistes. El seu arquitecte, César Martinell, impulsor d'una arquitectura funcional que s'adapta a les necessitats productives de les cooperatives agrícoles, han vist com aquest edifici ha perdut la seva funció inicial i s'ha sabut adaptar a les necessitats productives de la fruita dolça. C'est un endroit, disons que la terre est extrêmement travaillée, la terre est extrêmement cultivée, et il y a une énormité d'arbres fruitiers. Par exemple, vous avez des pêches extraordinaires, vous avez des tout genre de pêches, disons, dans les arbres. Je vous en parle avec connaissance des choses parce qu'en ayant vécu quelque temps à Tamarit de Llitera, doncs nosaltres, quan pujàvem a Tamarit, doncs passàvem per força a Lleida. I mos paràvem al Torricó, i del Torricó apreníem l'auto de l'As, en lloc de prendre l'autobús de Lleida, doncs mos aturàvem al Torricó i preníem l'auto de l'As per pujar fins a Tamarit de Llitera. I bé, esta part que dona cap al sur, ben segur, amb els recs que es podien, doncs tota la terra era molt més ofenosa que en les terres de secà. I jo he vist en terres de secà a Tamarit de Llitera doncs un viat i un ordi doncs molt bonic, molt bonic, molt bonic, molt maco, perquè és veritat. Ara, la part del sur, quan eixies de Tamarit baixant cap a la part del Torricó, doncs allà ja trobaves l'aigua com volies, gràcies a les séquies que mos duien l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya, doncs les terres canviaven completament. Però c'est vrai, je peux dire en français, c'est vrai, c'est quand même très attachant. Quand on a vécu ces années de jeunesse dans ces endroits, ces terres qu'ils étaient travaillées mais qu'on ne pouvait pas arroser sauf quand il pleuvait, je ne sais pas, ils rendaient les choses beaucoup, beaucoup plus jolies, ils rendaient les choses peut-être avec un goût tout à fait différent. Les autres, on pouvait arroser une, deux fois par semaine, on avait davantage de profusion des cueillettes, parce que quand on peut arroser, on en tient beaucoup. Mais je trouve que ça n'avait pas tout à fait les mêmes goûts, les choses. Je sais pas, moi personnellement, c'est une question peut-être, peut-être un record de jove, i aquestes coses, doncs, a vegades que voleu, un es posa una idea dins el cap i encara que estigui equivocat i que no estigui la veritat, doncs un s'ho imagina i continuem així. Bé, anem després d'escoltar una musiqueta més, anem a tornar sobre el Batàrrec, perquè jo parlo molt, ho sento, eh?

sí. Després tornem una altra vegada a les coses sèries. Doncs, a la fi de la guerra contra Joan II, el monarca feu diverses concessions a persones que havien estat fidels. I així, Antoni Riquer, jurista d'Estudi General de Lleida, rebé en 1472 el lloc d'albatàrrec. Sant Descreus alegà els seus drets territorials i civils sobre el lloc, però l'abat acabà cedint aquests drets per 4.000 sous a Antoni Riquer. Per vendre dels Riquers, albatàrrec passà de 1539 al 55 al ciutadà de Lleida Francesc d'Espolter, síndic procurador de la cort de Montsó de 1563. Martí Joan d'Espolter, fill de Francesc, fou el constructor del castell Palau d'Albatàrrec, obra renaixentista molt reformada modernament. Els termes d'Albarès, dels Teixidor, d'Albatàrrec i de Pedrós, que els de Montsuar havien passat també als Espolter, eren regats per les sèquies de Fontanet i Torres de Segre. Aquesta dita, ja el 1182, sèquia Bètola, té una remota antiguitat. Albatàrrec sofrí greument la Guerra dels Segadors i restà gairebé despoblat. Se n'apoderà pel maig del 1646 el comte d'Harcourt i a partir del setge de Lleida, aixecat el mateix any fins al 1562, la població es troba entre els focs de la Generalitat i de Felip IV de Castella. S'anà recuperant lentament i al segle següent on pogué bastir la nova església. A la mort de Vicenç d'Espolter, mitjans del segle XVIII, darrer senyor d'Albatàrrec i Pedrós, el seu llinatge de senyoria passa a mans d'Ager, de Lleida i d'Esmalla. Del 1703 es troba documentat el terme conreu de la Morera per alimentar els cucs de seda de la nova indústria sedera que fou molt estesa en aquest marge esquerre de Bossegre. Segons Madós, el poble tenia mitjans del segle XIX unes 100 cases habitades amb un ajuntament constitucional establert en 1836. La darrera senyoria sobre el lloc havia estat de l'Hospital de Vic i el castell d'Espolter fou adquirit per Antoni Agelet i Besa, comte de Vinentesa i diputat a les Corts. I després el castell passava a la família Camón de Barcelona, que 1924-26 refeu completament dins una línia espectacular medievalitzant l'antic palau renaixentista. Voilà, ça c'est disons quelque chose qui arrive très souvent de fois dans la vie d'un village. Bon, ici, en territoire occitanie, ça doit être la même chose, sûrement. Mais c'est vrai, on a moins une tendance à faire ressortir des petits passages d'époque bien précises d'un village à un autre, d'une seigneurie à l'autre. Mais au territoire catalan, on aime ça. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire. Et on aime bien signaler de telle date à telle date, tel village appartenait à tel seigneur, de tel seigneur à tel autre. Et bon, c'est comme ça, ce n'est ni plus ou moins que l'histoire, on n'y peut rien. C'est comme ça et c'est comme ça. Ara vos anem a parlar de la population. La població havia estat tradicionalment escassa. 11 i 15 focs eren els fogatges del segle XIV. Al començament del segle XVIII tenien només 62 habitants, que passaren a 204 en 1787. Un capellà, 42 llauradors propietaris, 7 jornalers i 3 menestrals. L'augment continuà al llarg del segle XIX. Potenciat per l'arribada del Canal d'Urgell, 475 habitants en 1860, 564 al 1900, i al llarg del segle XX, 840 en 1930, 903 en 1960, 1050 en 1970 i 1118 en 1975. De 1996 en endavant, el saldo migratori és positiu per un augment de població que abandona la ciutat propera de Lleida per a residir en una població rural pròxima. És a dir, que l'oferta urbanística d'Albatàrrec ha atret molta gent, sobretot parelles joves. Albatàrrec es troba en una situació privilegiada en relació a la capital. És el municipi més proper i més ben comunicat amb Lleida i per la qual cosa cada vegada més hi ha nous veïns que trien este poble per a viure. Cal destacar la bona integració de la població que es decideix a residir en cases adosades en aquest municipi. Segons un estudi encomanat per l'Ajuntament i realitzat recentment per l'empresa IMAC, uns 90% de la població nou
benvinguda, s'integra plenament al municipi utilitzant els serveis que ofereix el Batàrrec. Segons el mateix estudi, el grau de contentament de la població, tant autòctona com nouvinguda, amb els serveis del municipi és molt elevat. La densitat de població és de 94,3 habitants per quilòmetre quadrat, si bé hi ha una major concentració al mateix poble. Pel que fa de l'estructura per edats, el 14,4% de la població censada té menys de 15 anys, el 64,3 entre 15 i 65 i el 21,3 més de 65 anys. En els 6 darrers anys podem observar un augment de població al municipi. Així, doncs, el cens de població del 96 era de 1.007 habitants. L'any 2000 de 1.200, l'any 2.200 de 1.370. Segons les dades del padró d'abril del 2004, la població continua incrementant-se i arriba actualment, actualment l'any 2004, doncs a 1.421 habitants. Voilà, c'est des villages que progressent. Le fait d'avoir la grande ville à quelques kilomètres, c'est très bien. Mais ça a un sens aussi peut-être très intéressant parce que beaucoup de gens, au lieu de résider dans la grande ville, préfèrent résider dans une ville de banlieue et être beaucoup plus tranquille, avoir les mêmes droits, les mêmes avantages ou peut-être davantage et être beaucoup plus tranquille que ceux qui habitent dans la grande ville.

m'he permès de posar-vos aquesta cançó que es diu Maella, perquè em recorda, doncs, jo quan estic en aquestes terres, que sigui a Lleida, que sigui a... doncs em considero com a casa. Cos, mos han ficat fronteres, mos han tallat en un lloc, mos han tancat en un altre, però nosaltres tots parlem de la mateixa manera. I és això el que és bonic, i jo quan trobo aquestes cançons que em recorden de joventut, aquestes coses, doncs em perdoneu, però conto, com diem nosaltres, que vos agraden anar a tots. Us he dit, doncs, que l'activitat econòmica d'Albatàrrec és l'agrària, és majoritària en el municipi, i la producció fruitera és l'activitat agrària quasi exclusiva. L'explotació de fruites s'identifica en la zona d'Horta en predomini de la pera llimonera i Conferència, mentre que el rec de Canal d'Urgell destaca la pera blanquilla i les pomeres també. La seca de Torres és el rec més antic d'Albatàrrec. Les referències històriques són confuses, encara que molts historiadors, doncs, n'han fet referència. En la primera documentació escrita la trobem l'any 1153, quan Guillem de Cervera, fill de nació al monestir de Poblet, s'apel·la Sèquia Bètola, l'anciana Sèquia. No obstant ceci, ce type d'arrosage, on peut l'attribuer, disons, à la conquête par les Maures dans ces terres-là, où était très habituelle la construction de nouveaux systèmes d'arrosage. En même temps, en Josep Lladanosa creu exagerada esta teoria, i el doctor Xavier Teira fa referències indirectes en què en Juli César, en descriure la batalla de Segre l'any 49, abans de Crist, parla de les excedències dels fèrtils terres del Segre i les seus que viures de borda. Doncs, en aquesta època, doncs, els soldats romans menjaven ja fruites collides en les terres del Segre. Doncs és una bona referència, diguem que ja en aquesta època marcaven aquestes coses, doncs, perquè no avui en dia, que ara millor. Els recs antics constitueixen un element ben diferenciat del paisatge. Els antics recs, assentats a la terrassa baixa del riu, emmarcats entre les ribes del riu i l'antiga carretera nacional 230, constitueixen una franja de menys de 500 metres d'amplària que troba la seva continuació natural en els municipis veïns de Lleida i Montoliu. Com a trets remarcables s'hi distingeixen, són sòls al·luvials rics, poc susceptibles d'estres hídrics, condicions ambientals més humides i propicis a les plagues, risc de gelades primaverals molt baix. Rec d'aigua rodada a partir de l'antiga sèquia. Aquesta sèquia naix a Lleida i constitueix la base històrica de l'economia del municipi. La canalització recent ha eliminat el seu valor d'ecosistema, però ha permès l'obertura d'un camí de servei. Cal destacar la presència de l'antiga roda de Sènia, desguàs natural de l'aigua de regadiu per infiltració en els sòls al·luvials, i absència d'edificacions rurals, antiga roda de la Sènia. Bé, tot això és, crec que ara, doncs, hi haurà una altra cançó cantada en el parlar de la franja que va venir per fer aquesta dedico a tots els que mos estimen, a tota la gent que saben que som com els altres i que no tenim ni tres potes ni cinc braços, que som gent normal i que parlem com tota la gent.

Hem escoltat un cantant que es diu Pere Figueres, i aquest cantant, amb el seu accent, em direu, una miqueta diferent als nostres, no tenim que oblidar, és un cantant de la Catalunya Nord, del Rosselló, i doncs, mireu, també s'han posat a cantar en català cada vegada més per fer veure, doncs, per mostrar, no, a gent, de que la nostra cultura existeix tant una part com l'altra del Pirineu. Sobre una manera, per exemple, oficial, podríem dir-vos, perquè estem arribant a les acaballes del programa, que el Batàrrec, doncs, jaciments arqueològics d'època estàtica, edat de ferro, bronze, romana, ibèrica i medieval, situats al Tossal del Pedrós. Antic castell palau de Espolter, el seu origen és medieval, remodelat, però al segle XVI, fet per Martí Joan Espolter. És d'estil renaixentista, es caracteritza per la seva immensa estructura de caràcter de fortalesa amb peculiaritats renaixentistes, situat al nucli antic del poble. Església parroquial de Sant Salvador, del segle XVIII, situada al nucli antic del poble, sobresurt la façana típicament barroca. L'església assenta sobre una gran escalinada. Edifici de la cooperativa agrícola i ramadera del segle XIX, edifici fet segons els plànols de César Martinell, sobresurt l'organicisme de l'estructura a l'estil més pur modernista. Amb el que fa referència a la natura, no ens perdrem visitar el tram per on passa el riu Segre, donat que és un indret ric en una fauna piscícola diversa, carpes, crancs de rius, madrilles, i on també hi trobem la Sénia. Amb el que fa referència a l'esport, pesca, possibilitat de rutes BTT, excursionisme, descens en bot i piragüisme per al riu Segre. Pel que fa referència a la cultura, la festa major de Sant Gregori, el 9 de maig, festa votada. La festa major d'octubre, el 12 d'octubre. La diada de Sant Salvador, el 6 d'agost, festa popular. I el mercat de cada setmana té lloc els dimarts. Amb el que fa referència a la gastronomia, que a mi m'agrada molt, quan parlem de gastronomia, la gastronomia de la regió són orelletes, cassola de tros i fruita dolça. Això de les orelletes tindria una vegada que mirar el que són exactament, perquè aquí, en terres Occitània, les orelletes és una dels pastissos que es fa a gairebé cada poble. I si pugeu fins a l'Elòria i aneu tocant, no a Itàlia, perquè a l'altra part de la frontera també hi ha un tros d'Occitània, doncs, i fins a la part de Bordeus, una miqueta més amunt, doncs crec que les orelletes és un pastís que es fa a tot arreu. Doncs un d'aquests dies tindrem que fer una comparació per veure, no les que són més bones, només per veure de quina manera es fan les unes i de quina manera es fan les altres. Doncs és pas estonant, com diu un occitano, que aquells pastissos són fets pràcticament tant en un indret com de l'altre. I això que és curiós, sé que de l'Elòrio fins al sud, al País Valencià, a la Comunitat Valenciana, perquè amb nosaltres ens han dit que és pas això que calia dir. Doncs, perdoneu, doncs, fins a la Comunitat Valenciana les orelletes són les mateixes. Tindrem que demanar un dia al govern balear, com es diu també, aquests pastissos, i si es pot dir d'aquesta manera. Bé, on va i cotir encore, de qual com va i cotir encore, anem a escoltar una música més i anem a tornar.

Bé, doncs, amics, després d'haver visitat i haver fet una passejada per aquestes terres lleidatanes, que ves tu que en el meu cor em direu que em torno a carrer inclou, ben segur, no tinc 20 anys, doncs moltes gràcies per haver demorat amb nosaltres. Més és pla per haver passat un bocinet de temps amb nosaltres a Ràdio Occitània, en sentint parlar de la Catalunya, i vos dic, ha deixat pla tot el món, de més és pla per haver demorat amb nosaltres, bonos serado, ha deixat, i bona tarda als amics del Batàrrec.

Leontina Vaduva, Dillus Pescadores de Perlos. E aro Félix Mendelssohn, 1809-1847, compositor alemán, que moriguet pla jove, 38 ans, se pot dir de tristum, 5 o 6 meses aprèp la disparició de sa sore Fanny. Mais si lo primer moviment, allegro moderato, apassionato, de son concerto per violon en mi minu, interpretat per l'English Chamber Orchestra, solista Nigel Kennedy.